0: la manera de la que no hi ha consultiria. Ara ho sabem, però jo ja li he de dir que...
1: Jo sóc